0: hi hagi un consens i que, per tant, pensem que aquestes famílies van a ser beneficiades i que, bueno, que ahir Gandia va estar ahir, dintre de la seva situació econòmica, pues, aportant una quantitat que podem.
1: Amb una catàstrofe no hi ha colors polítics, no hi ha disputa, ha d'haver unió i, sobretot, com ha dit vostè, solidaritat.
0: Efectivament, jo crec que Gandia és un poble solidari, sempre ho hem sigut, i en aquests moments jo crec que era un moment també, pues, per estar en el poble veneçolà, i bueno, jo crec que tristament, pues, anem a tindre més persones que conforme van netejant i van trobant, i va ser, però és una gran catàstrofe, i bueno, pues, ahí nosaltres estem, i gràcies al Bon València que podem canalitzar cada any nosaltres ajudes a diferents projectes, pues, esta vegada també, pues, hem fet aquestes aportacions que ho tindran ja directament, hem firmat ja l'acord en ACNUR i van firmar ja el que seria UNICEF i tots els municipis que han fet aquestes aportacions i per tant pues, tindran l'ajuda directament ja, els diners ja ho tenen, o sigui que ha sigut molt ràpid.
1: Molt important. I canviant un poquet de registre, anem a parlar també de les festes de Marxuquera, d'ací de Gandia.
0: Molt bé, pues, pues tenim aquestes festes que comencen del dia 7 fins al dia 15, que encara que els dies forts de les festes són el dia 13, 14 i 15, però bueno, jo com a presidenta de la Junta de Districte vull que agrair sobretot a Marcos Piris, que és el president de l'Associació de Festers, pues, el seu esforç que han fet, perquè ells durant tot l'any han estat fent activitats per a replegar fons per a poder fer unes festes que són unes festes magnífiques, jo crec, una preparació que a una, en este cas, festa, però també tradicions de Marxuquera, no? Jo crec que això és molt important i sobretot pues, agrair a la Junta, en este cas de l'Associació de Festers, pues, el seu treball, perquè bueno, sabeu que farà 3 anys pues, vas quedar sense festers i va ser l'Ajuntament que va tindre que organitzar les festes, per tant ara que hi hagi un grup de persones que estan ahí durant tot l'any treballant per a que es facin les festes, crec que és molt important i per tant el meu agraïment. I bueno, conjuntament pues, en les activitats que organitza la Junta també la Junta de Districte i altres activitats que organitzen ells, pues han quedat unes festes, jo crec que molt dignes i molt interessants i que convidem a tots els veïns de Marxuquera, però també els de fora, per a que pugen, mateix també en xiquets o com vulguin. I començaríem el dia 7 d'agost, que sabeu, a l'ermita, a les 6 i mitja tenim primer, compartirem una horxata amb Parton i després a les 7 i mitja tindrà una gincana aquàtica, Marxopar, que és molt interessant per a tots els xiquets i altres edats, és per a tots. El dissabte 8 d'agost tenim la jornada, com es diu, de les tradicions, que és a les 9 del matí tindrà una partida de petanca i després, que això sempre ho fa la societat jubilats, i després el campionat de raspall, que ja és tradicional, ¿vale? En el carrer Carreto Güero, que sempre s'ha fet ahir, per tant és una tradició ja. I el diumenge a les 22 hores tenim pues, un sopar de sobaquí, jo crec que les persones van a veure una pel·lícula, que vull posar sopar d'entrepà, se'l pot portar i veurem la pel·lícula Wolfgang, que és també pues, una pel·lícula per a totes les edats. I bueno, a partir d'ahir ja tenim una part que seria l'organitzada per part de lo que és l'associació, que és el sopar tradicional de la lligada del gos. És un sopar des de fa molts anys que tradicional en Marxuquera.
1: Importantíssim,
0: i que,
1: bueno, no? Sempre.
0: Importantíssim per a ells, molt, de tota la vida s'ha dit el tema això de que se lligaven els gossos en llonganisses, no en Marxuquera, per això es fa. I després tenim una per part de la comissió de festes que amenitzarà la nit amb la millor música a la plaça de l'Ermita. I el 14 d'agost tenim el Parc Aquàtic Infantil que ho fica la Junta de Districte i després ja per l'Associació de Festes organitzen el tradicional concurs de cassoles d'arròs al forn al centre social per la vespre la gran cavalcada de disfresses que també és molt tradicional acompanyada de la batuca figatells batucats i després a les 22 hores sopar de catering a la plaça de l'Ermita i després pues, la gran festa el grup municipal Jota Jivers, que és un grup també d'ací de la comarca, seguit d'un disc jockey per a aniversari. I bueno, hi ha el dia fort, que sempre és el dia tradicional del dia de la processó, que és el 15 d'agost, que n'hi ha un cercavila a replegar les festes, que sempre se fa per el barri, també acompanyat de la xaranga de Sitxita, de Beniopa. El dia a les 11:15 tenim la missa tradicional de la Mare de Déu del Mondúber, el passacarrer de nou, que visitem tots els espais que n'hi ha, al bar i els casals, i fem una, en la xaranga. A les 2 hi ha un vi d'honor per a tots els veïns, i per la vespre ja tenim de nou la replegada d'Espester i la solemne processó pel camí Tobuero. I al final, pues, el sopar de sobaquillo també, de Paiport a la plaça de l'Ermita, i per tant també després una macrodiscomòbil, Sant Saru on Tour, per tant que una festa que dic que poden anar de tots.